0: Profesional, cobertura en toda la casa y sin permanencia. No esperes al silbato final. Llama al 635-30-30-30. Hola Wifi, conectados a la roja.
1: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.

0: Bon dia. Nou assassinat a la Comunitat Valenciana. Ja van tres en el que portem de setmanes. Este matí al Menara, a la província de Castelló, un home de 38 anys ha mort de sagnar després de les punyalades que ha rebut per part del presumpte autor dels fets. Un altre home, també de 35 anys i veí de Xilxes, que ja ha sigut detingut per la Guàrdia Civil. L'incident ha ocorregut arran d'una baralla entre aquestes dues persones a l'entorn de la platja de Casablanca, la localitat, com es dèiem, d'Almenara. Sembla que la víctima és l'exnòvio de la parella actual del detingut. També a Castelló, la Guàrdia Civil, en col·laboració amb la policia local de Onda, ha detingut a un total de 8 persones, a les quals se les acusa de pertànyer a un clan familiar dedicat al tràfic de drogues i al blanqueig de capitals. I a Saja, Alacant, adverteix que el pla d'ordenació de la Serra de l'Escalona causarà un mal irreparable al regadiu de la província. L'entitat agrària assegura que ha prevalgut l'interès polític per accedir a les pressions ecologistes abans que la protecció dels llauradors, derivant, diuen, en un document que actua com un llastre en el sector primari de la comarca i que amenaça el futur dels municipis i les pedanies, com és el cas de Torremendo. I la coordinadora de persones amb discapacitat física de la Comunitat Valenciana presenta avui la seva campanya En la meua cadira mané jo en el moviment, una campanya que pretén reforçar la idea que l'autonomia no és només una qüestió física de mobilitat, sinó que també es tracta de la capacitat de prendre decisions. I a Orihuela Costa, a la província d'Alacant, Covidrio presenta ara a les 12:30 al costat de la Conselleria de Mig Ambient i l'Ajuntament d'Orihuela l'inici de la 7a edició del moviment Banderes Verdes en la Comunitat Valenciana.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero Gandia, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandia.com. Onda Cero. Más de uno con Jessica Cánova.

0: buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Más de Uno, Safor by Dignan, este viernes 19 de junio. Para mí, Jessica Canomas, como siempre, es un placer acompañarles en este ratito que se nos pasa volando por los diferentes contenidos de actualidad que les preparamos y porque se nota que es viernes y que tenemos ya aquí el fin de semana para disfrutarlo. Un fin de semana que también viene repleto de actividades en los diferentes municipios de la comarca de la Safor, municipios que ya están preparando también la celebración de San Juan, esas hogueras tradicionales en las playas de la comarca de la Safor y sobre todo también las actividades relacionadas en el marco de esta efeméride. Pero este fin de semana, como saben, hay municipios de la comarca que están celebrando sus fiestas patronales o sus fiestas, como por ejemplo Oliva, que saben que arrancaron la semana pasada, pero que este fin de semana aún siguen con algo de programación que les hemos ido recordando a lo largo de esta semana. También programación cultural que pueden encontrar en los diferentes municipios. Sin lugar a dudas, que también un fin de semana para disfrutarlo con la familia, con los amigos, disfrutar del tiempo libre y de todo lo que nos ofrece la comarca. A lo largo de esta horita y media de programa siempre les decimos el dejar de lado un poquito los problemas, el divertirnos, el aprender con los protagonistas y lo más importante, sobre todo, pues es que sea un ratito muy llevadero para todos, para arrancar de la mejor manera, como decíamos, este fin de semana previo a la celebración también de San Juan. Por un lado, nos vamos a desplazar hasta Oliva para hablar con un gran amigo de esta casa, que es el promotor de la tradicional matinal motera de Oliva, que se celebrará el próximo domingo, en concreto 28 de junio. Y por otro lado, también nos va a presentar esas novedades que va a tener esta matinal motera, que cada año congrega a muchos motoristas apasionados de las motos, pero también vecinos y vecinas, ya no solo de la comarca de la Safor, sino que vienen también de la comunidad valenciana. Con Paco Soqueta, como decíamos, promotor de la matinal motera, indagaremos en todo lo que nos han preparado. También le felicitaremos porque hace una semana justo recibió el premio a la trayectoria deportiva que le hicieron entrega en la gala del deporte que se celebró en Oliva. Un reconocimiento, como nos contará seguro, muy especial, porque premia efectivamente todo ese desarrollo deportivo en el mundo de las motos que ha tenido, y con él queremos indagar en esos inicios, cómo ha evolucionado hasta llegar a esa matinal motera, como decíamos. Y en la segunda parte del programa, es verdad que tuvimos a Visila Bococo, que pudimos entrevistarla, pero es que ayer se llevó a cabo en la Casa de la Marquesa la presentación oficial de su libro El Miedo y Yo. Para mí fue un placer el poder asistir, el poder acompañarla, ¿no?, en este evento que puso en marcha la Fundación Vicky Fuchs de la mano del Ayuntamiento de Gandía y que también congregó a muchísimo público, porque la sala de la Casa de la Marquesa estaba repleta de gente disfrutando, como decíamos, de una presentación a modo de entrevista que llevó a cabo Mariola Juan, que también es miembro del patronato de la Fundación Vicky Fuchs. Así que nos hemos acercado hasta la Casa de la Marquesa para el vivir y para que ustedes puedan revivir todo lo que vivimos en esta presentación del libro a través de una entrevista muy bonita que estamos seguros que les encantará. Todo esto y mucho más es lo que les hemos preparado. Antes vamos a conocer la predicción meteorológica que, como siempre, les ofrecemos de la mano de Borja Ópticos. Para este viernes vamos a tener intervalos nubosos tendiendo a cielos despejados a lo largo de todo el día, un 0% de probabilidad de precipitaciones. Podremos alcanzar máximas de 29 grados, mínimas de 20. El viento soplará del noroeste con rachas máximas que pueden alcanzar los 15 kilómetros por hora. Tanto sábado como domingo vamos a tener intervalos nubosos con cielos despejados, eso sí, un 0% de probabilidad de precipitaciones. Podremos alcanzar máximas de 30 grados, mínimas de 21, y el viento soplará del noroeste al noreste con rachas máximas que pueden alcanzar los 15 kilómetros por hora. Es una información que, como siempre les decimos, les ofrecemos de la mano de Borja Ópticos, y ahora sí que nos vamos a adentrar ya en materia.
1: Esta ha sido la información meteorológica facilitada por Borja Ópticos.
2: ¿Tu hijo es miope? ¿Sabías que existe una solución para ralentizar la progresión de su miopía? MiyoSmart es el tratamiento infantil en las gafas que ayuda a controlar su avance. MiyoSmart está avalado por rigurosos estudios científicos que demuestran su eficacia. En Borja Ópticos somos especialistas en gestión de miopía. Estamos en San Francés de Borja 57, en Gandía, también en Ontillent y Albaida.
1: Más de uno, con Jessica Cánovas.
3: Del 18 de juny al 2 de juliol, l'Alqueria de la Contesa en festes. Viu la tradició, la música i la germanor en honor als nostres patrons. Sant Pere i Sant Pau, la Mare de Déu del Carme, el Crist de l'Empar, la Divina Aurora i Sant Lluís de Gonzaga ens esperen. I recordo, divertiste amb respecte per un poble lliure d'agressions. Un missatge de l'Ajuntament de l'Alqueria de la Contesa.
4: En la calle Formentera número 3 de la playa de Gandía nos vas a encontrar. Somos Tasca Manduca. Te ofrecemos un sitio acogedor, fresquito, con un excelente trato y a un precio competitivo. Los arroces y platos tradicionales de la cocina valenciana son nuestra especialidad. Tasca Manduca posee además una amplia carta sin gluten y está abierto todo el año. Tasca Manduca, teléfono de reservas 96-284-0837.
5: Diseña tu propio futuro. La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alcoy te dará los conocimientos y herramientas para hacer del diseño tu profesión. Te ofrecemos los estudios de grados y ciclos en gráfico, moda, interiorismo, ilustración, producto, fotografía y animación. Puedes inscribirte online a las pruebas de acceso. Más información a easdalcoy.es.
6: ¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos te preparamos con coche manual o automático. Disponemos de motos de todas las cilindradas, además de camión y tráiler. Destaca en el sector del transporte formándote con el único autobús automático de toda la comarca. Hacemos cursos CAP y de recuperación de puntos y de carnet todos los meses. Amplía tus posibilidades profesionales formándote en mercancías peligrosas. Todo lo que necesitas para conducir está en un solo lugar, Autoescuela Marcos. Visítanos en www.autoescuelamarcos.com.
7: ¿Buscas casa? ¿O quieres vender o alquilar sin complicaciones? Te asesoramos para que saques el máximo partido a tu vivienda, acompañándote en todo el proceso.
8: De costas y más.
7: Mejor hipoteca, seguros a medida y planes para tu futuro. ¿Gerencias? También estamos contigo. Ven a conocernos a Avenida del Mar 29, Belreguard.
8: De costas y más. Tu historia empieza aquí.
9: Tus juegos de azar y tus décimos para el sorteo extraordinario de vacaciones ya los tienes disponibles en la Administración de Loterías número 4 de Gandía. Estamos en la Avenida Marqués de Campo 2, frente al Colegio Escuela Espías. Contacta con nosotros llamando o por WhatsApp al 682-856-412. Empieza el verano con 20 millones de ilusiones con la Administración de Loterías número 4 de Gandía.
1: Más de uno, con Jessica Cánovas. Oliva en la Onda. Toda la información política, social, cultural, deportiva y turística de la ciudad de Oliva a diario en la Safor Vallecana en la Onda. Con Jessica Cánovas.
0: Con todos ustedes, en más de uno, Safor Vallecana. Nos vamos a desplazar hasta Oliva para hablar con un gran amigo de esta casa, con Paco Soqueta, que ya saben que fue presidente de GastroOliva y también está siendo el promotor de la matinal motera que se celebrará el próximo domingo 28 de junio en Oliva. Paco, quina gana tenien de parlar amb tu, ja te tiraven de menys en els micròfons d'Onda Cero Gandia, però on pares? Però on pares?
10: Pues però ibas a preparant ara la matinal, el cartell on van també, bueno, preparando tot.
0: No, sens dubte, és una matinal motera que és molt esperada. Ara parlarem un poc d'ella, de tot el que s'ha preparat, també eixes novetats que anem a presentar, però abans de tot, Paco,
11: enhorabona, perquè efectivament la setmana passada va rebre aquest premi especial a la trajectòria esportiva, no? Que moltes vegades hem tractat així als micròfons d'Onda Cero Gandia, un reconeixement que va arribar en el marc de la Gala de l'Esport. Així que, Paco, enhorabona, jo entenc que per a tu aquest reconeixement molt especial, no?
10: Sí, pues por lo menos ya s'han de recordar de mi, però bueno, estic molt content perquè van elegir el premi especial a la meva deportiva de les motos i al treball que he fet durant tota la meva vida en anar pues, a portar el poble d'Oliva per davant. I un any pues, m'ha tocat el mini premi i estic molt content.
11: Molt content, molt emocionat i sobretot per a les persones que t'estimen, pensem que efectivament molt merescut, no? Que per fi ha arribat, més enllà de tota l'aportació, no? Esportiva que aportes al municipi d'Oliva, també com dèiem, pues bueno, eixa trajectòria, no? Que com tornem a repetir, hem revisat, repassat moltes vegades així els micròfons com de Cero Gandia. Si tingueres que destacar algo d'eixa trajectòria esportiva, Paco, amb quins moments te quedaries? Perquè tu, al món de les motos, quan vas començar? Vas ser de molt jove.
10: Sí, bueno, vaig començar en 17 anys. El que passa és que vaig fer la firma de mon pare i el dedi meu. I a l'any siguient, bueno, vaig fer 5 o 6 carreretes d'amateur, en júnior, i a l'any siguient, quan vaig fer a fer-me la llicència a Travolta, es van donar compte i diuen, si tu tens 18 anys ara, com pot ser que l'any passat ja corries? I vaig estar quasi un any sense poder córrer, perquè em va suspendre, no me la van donar la llicència, la federació. I al final, tant, com anava totes les carreres, pues, al final el senyor Ramos em veia que patia i vivia la il·lusió de la moto i faltant 3 o 4 carreres de l'any, em va dir, venga, mañana te veo en València i te doy la licencia i queden aquí 3 o 4 carreres i les van a fer. I me la va donar i clar, en aquestes 4 carreres vaig guanyar una carrera i vaig ser dos segons, l'altre em vaig retirar. I ahir pues, l'amor ja es va donar compte que ho feia prou bé i a l'any siguient ja vaig tindre la licència normal ja.
11: En aquesta trajectòria, Paco, no ha sigut, com veiem, un canvi de rosetes, veritat?
10: Ui, vaig patir molt, perquè en casa no em deixaren córrer. El problema és que quan vaig guanyar el primer trofeu, que vaig fer tercer, la primera, una de les carreres, i vaig arribar així a Oliva, i vaig anar al barri amb un tio soqueta. Ui, és que vull ser el dueño del restaurant Soqueta de la Palla d'Oliva, que em va ajudar moltíssim. Igual Montillo, que el meu coi Juan, pues, m'ha ajudat en tot el que ha pogut. I bueno, i part de tot el que he fet, també ho dic als meus amics, als mecànics, a la gent que m'ha apoyat. És que em passa una cosa a l'altra, però és que quan vaig arribar a casa, els meus pares, quan em van veure el trofeu i la corona, em van castigar quasi un mes sense sortir de casa, perquè no volien que corregués. Al final, pues, les meves germanes i tot això, pues, i els meus amics, els mecànics, pues, es van donar a conèixer que el meu era córrer i em van donar el permís. I ahir va començar tota la carrera meva deportiva.
11: Eixe va ser l'inici d'eixa trajectòria esportiva que com dèiem, no ha sigut un camí de rosetes, no? Sobretot amb això, quan la família no dona suport, no? Des d'un primer moment, pues perquè a lo millor no ho veia, no? O perquè no volien, perquè efectivament és preocupació, no? També per a la família, pues bueno, no? És una sensació, sobretot la teua, Paco, de voler fer algo que és la teua passió, no? I voler bloquejar per això. No te preocupes que veies que vas a veure d'una cosa a l'altra, però sobretot perquè vols agrair que gràcies també a aquestes persones pues vas demostrar als teus pares com veies que el teu eren les motos, no? I així ho vas demostrar amb aquests pòdiums, amb aquest primer premi, com tu deies, amb aquests dos segons premis, i sobretot també parlar de les persones que t'has trobat al llarg d'aquest camí, no? Moltes vegades, quan tu i jo quedem, me parles, no?, d'aquestes persones que t'han acompanyat. D'ahir han sortit bones amistats, no, Paco?
10: Sí, sobretot el meu company, Ricardo Tormo, que va ser clave, va ser la clau que jo vaig a fer el que vaig fer en la moto. No ha pogut ser campió del món, però bueno, ha sigut tres voltes campió territorial, campionat de Catalunya també, i ha corregut a demà d'Espanya, en tota la florinata de estava Ricardo Tormo, Ángel Nieto, Benjamín Grau, Alguer Sobari, bueno, la florinata em vaig trobar, però estic orgullós perquè en companyia d'ells ha fet pòdium i ha guanyat carreres. Entonces estic super desvanit de tot el que ha fet gràcies al meu company, a Ricardo, i sobretot no puc deixar-me tampoc a Salvador Gascó, que també m'ha portat a tots els puestos. Gràcies a ell i a l'equip Ferris que em va pitjar, gràcies a Ricardo, pues em van portar pues, per tot Espanya i per Europa també, que he corregut també. Entonces estic molt orgullós i molt content de tots els amics que m'han apoyat.
11: Paco, quin és el circuit o quina és la carrera que m'està marcat, no? Que recordes amb més estima?
10: Bueno, és que així, en Espanya, pràcticament quan jo corria, només hi havia un circuit, que era el de Jarama, en Madrid. Sí. Després vam fer el Calafat, allà en el Mella del Mar, al costat de Tarragona, un poc més xicotet, però per mi anar allà al Jarama era com si anara una carrera del Mundial. Sí. Però va fer moltes carreres, perquè així, totes carreres que feien del campionat d'Espanya i territorial, era Cullera, Saragossa, la línia Concepció, tot això, eren carreres pràcticament al carrer, comprens? Llevant del Jarama.
11: Que bonic, Paco, pues, deies del Jarama, però a nivell de circuit europeu, però no has parat.
10: Pues he corregut en Portugal, Itàlia i França. Són les tres que més, el dels que més ha pogut anar, perquè, claro, en aquell entonces valien molts diners anar per ahir, entonces, i també dic que és gràcies a Ricardo i a l'equip Ferris que em va fitxar, i entonces ho pagaven tot, si no jo no podia anar a aquestes carreres.
11: Perquè també ha sigut molt d'esforç, Paco, però també molt de sacrifici, no? Molt de viatge, molt d'estar fora de casa.
10: Molt sacrifici, molt diners quan t'anaves fora. Si t'anaves fora d'Espanya no podies tocar per telèfon així a casa, entonces que no tornava. En alguna ocasió, si estàvem a l'hotel sí que podien tocar per telèfon, però tocàvem a les cases que tenien telèfon, perquè en l'any 72 en ma casa no teníem ni telèfon. Entonces tocàvem baix a una casa que tenien dos camioners i tenien un telèfon, i llavors em diuen, aquí te passa que el teu fill està al telèfon. I tot això és el que els meus pares pues, han viscut, perquè anar millor i no saber res de mi, pues, sé que han patit, sobretot ma mare. O sigui, quan fins que no tornava, tenia això molt mal. Però bueno, són coses que passen en el deport i les mares sempre són patidores.
11: Així és. Paco, i tu has sigut... Eixa passió de les motos també l'han tingut els teus fills, no? Perquè també estimen les motos.
10: Sí, el meu fill també va córrer. No va tindre tanta sort de fitxar en un equip, però bueno, va córrer en l'equip de la federació i va ser campió territorial en 125. I el meu també ha corregut. Va quedar quart en el campionat territorial i Paco va guanyar el campionat territorial aquest any. Però Paco va veure que... Ahir li miraren molts diners, entonces se va dir, papa, això no podem mantindre-ho, hem de pagar un campionat d'Espanya de 6 o 7 carreres i pagar 70.000 o 80.000 euros, pues no. El meu fill va arribar un moment i va dir, papa, me ho deixi en pau, ja tinc 27 anys i me ho deixi.
11: Sí, és que veiem que aquest esforç són molts de viatges, però també, sobretot també, molta inversió econòmica, Paco, perquè com veiem també, en el món de les motos, són clau les marques que aposten en aquest sentit pels corredors, no?
10: Bueno, sí, les marques, ara avui és diferent, perquè avui són equipos. I són equipos que agarren al pilot, el pilot li té que pagar l'equip i a tu donen la moto. Tu només l'alargat i si pots guanyar, guanyes en pau. Però no es comandes. Antes agarraven un cotxe, clavaves la moto dalt i te anaves a Madrid, a Barcelona, a Cartagena, a on siga. Però avui no, avui tens un equip darrere que tu li pagues aquest equip i l'equip dona la moto. Comprens? Perquè corregues. I corres per aquest equip. La marca l'agarra l'equip, no el piloto. No estem parlant ara de lo que n'hi ha ara. No d'un mundial com es Márquez, Mavidi, que... Jorge Matías, ja és una tenida.
11: És a dir, que tu veus que hi ha hagut una evolució, no? Des de que tu, no?, vas donar el pas com a corredor, no?, a la situació que hi ha ara. Hi ha hagut una tota evolució i entenc també una regulació.
10: Ui, molt diferent. Del cel a la terra, el fem va. I quan jo corria a lo que és avui, avui ves un xiquet en 14 anys o en 12 anys ha baixat del cotxe en els seus pares i s'ha portat un camió en dues motos, 10 cascos, 4 pares de botes, 4 monos, i a baixar i dir, bueno, això com tu em vinces. Un xiquet de 12 o 13 o 14 anys que tira allà un camió, o els pares tenen molts diners, o no sé, però és molt diferent, molt, molt diferent a lo de ara, a lo de antes. Sí. Jo a vegades em faig creus, perquè no he anat a les carreres, i el que dic, jo els dic que això, un nano, en 12, 13, 14 anys, i el posen tres motos i tot això, bueno, el fas creus, però bueno, és el que hi ha ara.
11: Bueno, són les circumstàncies, no?, que hi ha ara, sí. I bueno, sí. Amb aquesta regulació, pues, bueno, es fa el que es pot en aquest sentit, sobretot el més important és posar en valor els corredors, no?, la seua tasca, i també la seva professionalitat. Pues, tota aquesta trajectòria, Paco, que es va premiar fa una setmana, en concret en aquesta gala de l'esport, també s'ha traduït en que portes l'Oliva tots els anys, perquè pense que quasi mai ha faltat aquesta matinal motera tan esperada, no?, que cal recordar que abans se feia en el marc de la fira del motor, no?, però aquesta vegada pues bueno, es va voler traure, no?, però també donar-li el seu protagonisme, i aquesta vegada es celebra, com dèiem, el pròxim diumenge 28 de juny. Paco, des de quan de temps fa que muntes aquesta matinal motera?
10: Bueno, pues en guany són 20 anys. El que passa és que es va suspendre 2 anys per lo de la pandèmia. Van estar 2 anys sense fer-la. Si no, se'n seria la 22, però bueno, ara som la 20, la matinal, que estem aquí preparant-ho perquè no falte. Això entrava dins de la fira del motor, però la fira del motor s'ha adelantat la primera setmana de juny i nosaltres tenim l'última setmana de juny. Nosaltres no podem canviar perquè cada club té la seva fecha ja agarrada de sempre. Entonces, no vam poder posar-la la primera setmana en companyia de la fira del motor. Està tot dins del parc de la fira del motor, però mos han partit. Ells fan la primera setmana de juny i jo l'última setmana de juny, que és el dia 21, diumenge.
11: Paco, comentaves que hi ha novetats, no?
10: Bueno, vaig anem a fer un tarreo en música directa, i les barres i el tapeo, pues, mira, càrrec de les dels festers de Sant Francesc, de Sant Roc i de Rebollet. Entonces li hem donat a les persones perquè si guanyen algo, donar les barres i que la gent de visca i que vinga al primer tardeo que anem a fer un guany.
11: Fantàstic, el tardeo és el dissabte, 27 de juny, com deia Paco, amb música en directe. De veritat, en quina zona es desenvoluparà, Paco?
10: Així, en el parc de l'estació, enfront del Bueno, així a casa, en punt del mar,
11: sí,
10: mateixa.
11: Sí. Sí.
10: Anés fa la matinal, anés fa tota la matinal.
11: Perfecte, doncs pues és per a anar calçant motors, mai millor dit, i després arriba, com dèiem, eixa matinal motera, el diumenge 8 de juny. A quina hora és la concentració, Paco?
10: Bueno, pues a partir de les 9 ja fem els almorzars, tenim música en directe, després acabem l'almorzar i

0: reportar que tenia un munt de regals per tota la gent que se'n vagi ben contenta de la matina al matera d'Oliva. I una volta que acabem tot això, farem la ruta turística que va des d'Oliva per dins d'Oliva, baixarem a la mar i després tornarem. I anirem al carrer, bueno, així mateix, al costat de la matinal, que és la part de l'estació. Sobretot estarà, farem l'exhibició d'Emilio Zamora i Edu Rodríguez, dos autèntics pilots que ens van a fer divertir-nos i acabar la matinal en aquesta exhibició dels dos pilots. Això es farà en la part un poc més per allà, a 100 metres, que allà està el bar, el lloc i els tres mosqueters. Tenim més ampli allí, perquè allà més ampli, perquè si està un poquet més estret, entonces, per més seguretat anem allí a aquella part.
1: Paco, dos pilots que no es perden mai aquesta cita, eh? Com van gaudir, me'n recordo l'any passat, d'aquest espectacle que es digne de veure, ojo.
0: Sí, són dos pilots que estan tot l'any estan practicant, estan ensenyant i damunt van a tots els puestos d'Espanya on es joguen. Perquè Emilio, me'n recordo que l'any passat venia de Córdoba venia tot l'any conduint per estar així, a més dia. I Edu Rodríguez va estar en Astúries, que va estar son pare i el germà conduint tota la nit i ell descansant, parint de cinc de matí. Són gent que ara en l'estiu pues, fan bolos i van per tot Espanya. Jo era content que venen un va venir d'Astúries i l'altre de Córdoba. Que la marinera, per arribar així, i a la una pues, per l'exhibició.
1: Això, eh? I sobretot, que mai falten a la cita, Paco? Sempre no, Oliva és això, és Oliva és un punt que sempre tenen al calendari, entenc que també per l'estima que te tenen, Paco, tu també com a expilot també professional que has sigut, i la veritat que jo recomano a tots els oients que s'apropen, perquè de veres que per a nosaltres va ser la primera vegada que la van gaudir l'any passat i l'espectacle, com deia, és digne de veure la professionalitat que hi ha, no? Sobretot posar en valor el treball que fa, no? Com deia Paco, que estan practicant al llarg de tot l'any. És que no és una exhibició qualsevol, Paco, no? No és una anar dins, no?
0: No. És una exhibició professional que estan ensenyant totes les dies pràcticament de l'any, perquè no tinguin ningú error i és que tot en bé. Són dos pilots professionals, igual Emilio Zamora que Edu Rodríguez. Edu Rodríguez, sabeu que va doblatges de pel·lícules, la de la pel·lícula que va en la moto del Tom Cruise, no era el Tom Cruise, era Edu Rodríguez. Uh-huh. És un tio que fa doblatges de pel·lícula també, i Emilio també ha fet alguna cosa de doblatges també. Però bé, bueno, són els dos uns cracs.
1: Sense
0: jo els admiren molt i a mi em volen molt com a amic i em tenen com una família allà.
1: Sens dubte que sí, Paco. Anem a recordar que la matinal motera és el diumenge 28 de juny, la convocatòria a partir de les 9 del matí, que ja és esmorzar.
0: Matí ja podem esmorzar.
1: Això és, amb sorteig de regals que hi haurà després de l'esmorzar. En concret, també a les 12 hores tindrà lloc aquesta volta turística en moto que ha comentat Paco, que anirà d'Oliva a la platja, tornarà a la ciutat d'Oliva. I una vegada ja es faci aquesta volta turística, podrem gaudir, com dèiem, de la gran actuació dels pilots acrobàtics com són Edu Rodríguez i Emilio Zamora. Però és que també recordar que hi haurà exposició de motos clàssiques, Paco, on podran gaudir, no?, de pues deixa gran varietat de motos, no?, tan sorprenents que podem trobar, i després la novetat que també hem parlat d'aquest any, que ja el dissabte per la vesprada hi haurà tardeo amb música en directe per anar calfant motos. Paco, tan sols ens queda que convides als nostres oients a que s'apropen a Oliva per gaudir d'aquesta matinal motera.
0: Jo convido a tota la comarca de Safor, de la part de València, de la part d'Alacant, vos espero en els bars oberts i que col·laboren en les festes del poble, a patinal. Jo crec que

0: Moteros, jo crec que no poden fallar-me, perquè està en el moment, no m'han fallat. Entonces, estic molt content de tota la gent que ve. Un fort abraç per a tots els moteros i moteres i tota la gent que vulgui, pues, pot acostar-se i veure la màquina motera d'Oliva. Segons diuen, és com molta gent em diu, és la millor. Bueno, però jo dic, la millor entre les millors. Això no ho dic jo mai.
1: Bueno,
0: diuen que és molt bonica la de Oliva, és una de les més grans de la Comunitat Valenciana, doncs això, pues, estic orgullós de que la gent ho diga.
1: Això és, Paco. La veritat és que és un bon moment per gaudir d'una gran matina al motera, com deia Paco, una de les millors també de la Comunitat Valenciana. Pues, Paco, ens veiem el pròxim diumenge. Convidem els oients, 28 de juny, en eixa matinal motera a partir de les 9 del matí per la zona del Parc de l'Estació. Paco, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Com sempre, és un plaer parlar amb tu.
0: Gràcies a vosaltres, per acordar-nos amb vosaltres.
2: Más de uno con Jessica Cánovas.
3: Si eres amante de la cocina tradicional, de un buen puchero y de todo tipo de arroces, caldosos, melosos, arroz en fesol sin apps y al horno, te aconsejamos el restaurante Casa Rosario del Grau de Gandía. Estamos en la calle La Verche 14 y nuestro teléfono de reservas es el 96-284-0111.
4: Sin duda, un lugar diferente para tus comidas. En el Paseo Rosa de Svens número 10 del Grau de Gandía se encuentra Pizzería Volare. Te ofrecemos una amplísima carta para celíacos, tanto en pastas como en pizzas al horno de leña. En Pizzería Volare también disponemos de una variada carta de carnes, pescados, pastas, pizzas y postres caseros. Pizzería Volare. Abrimos todos los días. Fácil aparcamiento. Opciones veganas. Paseo Rosa de Svens número 10, Grau de Gandía. Teléfono 96-284-2893. Fins el 20 de juny, viu el Marquesa Concerts 2026. El cartell que estaves esperant. Bèrnia, Colectivo Palamera, O Funquillo, Kiko Veneno, Romantic Timoni, La Perra Blanco. El jardí més emblemàtic de Gandia. Dos concerts gratuïts i entrades des de 10 euros. Aprofita la tarifa reduïda per a joves i pensionistes. Entrades a la plataforma Piva Ticket i abonaments presencials a la Casa de Cultura. Marquesa Concerts. Sent la cultura de prop. Departament de Cultura. Ajuntament de Gandia. Vuelve, como cada verano, a la playa de Gandía, el mejor cine al aire libre. Cine Tugar. El mejor cine de estreno al aire libre. Cine Tugar Gandía. Venta de entradas anticipadas por internet en www.cinetugargandía.es. Disfruta con tu pareja, amigos o familia del mejor cine al aire libre. Cine Tugar Gandía. En Avenida del Nord sin número, delante del Hotel Tres Anclas. Playa de Gandía.

0: Somos distribuidor oficial de Zontes, Boge y Kawasaki. ¿Quieres una moto que respete el medio ambiente? ¿Necesitas financiación a medida para estrenar ya? Lo tienes. En Paco Martí te damos todas las facilidades. Paco Martí, venta de recambios y el mejor taller mecánico para que tu moto esté siempre a punto. Descubre toda la gama Boge en Paco Martí. Que no te líen. El único taller oficial de fábrica para Zontes, Boge y Kawasaki. Estamos en Gandía, en calle Ferrocarril de Alcoy 78. Paco Martí.
1: Más de uno con Jessica Cánovas.
2: El miércoles 24 de junio, programa especial Comunidad Valenciana en la Onda desde las hogueras de Alicante. A partir de las 2:30 de la tarde estaremos en directo desde el corazón de la fiesta para acercar todo el ambiente de las hogueras de Alicante con protagonistas, actualidad y los momentos más destacados de una de las celebraciones más emblemáticas de la Comunidad Valenciana. Tradición, arte, pólvora y emoción en un programa especial desde la Plaza de los Luceros. El miércoles 24 de junio, a partir de las 2:30 de la tarde, programa especial Comunidad Valenciana en la Onda desde la Plaza de los Luceros de Alicante. Colabora Turisme Comunidad Valenciana.
3: Más de uno, Noticias Comunidad Valenciana. Amparo Piqueres.
4: Detingut un home per assassinar este matí a un altre a Castelló. Bona vesprada. Pareix que estem contant-los la mateixa notícia tota la setmana, però no és així. La realitat és que es tracta del tercer apunyalament mortal a la Comunitat Valenciana. En seguida estarem a Castelló per ampliar esta informació avui a més en el nostre temps de notícies. Parlarem també de la onada de calor que s'espera per a la pròxima setmana i, com no, de les fogueres de Sant Joan junt a altres notícies. Al control tècnic està avui Alejandro Bermúdez. Comencem. Com es dèiem, un home de 38 anys ha mort assassinat a punyalades a Almenara, a la província de Castelló. El presumpte autor és un altre home, també de 35 anys i veí de Xilxes, que ja ha sigut detingut per la Guàrdia Civil. Última hora des de Castelló, Lorena Pardo.
5: Un incident que ha tingut lloc després d'una baralla entre aquestes dues persones a l'entorn de la plaça de Casablanca, Almenara. La víctima havia patit una hemorràgia. L'alcaldessa d'Almenara confirmava els fets. Estíbaliz Pérez.
6: Que los dos implicados, ninguno de los dos es del municipio, que ha sido en la playa y bueno, ha acudido la policía local a un aviso de una pelea y a los 5 minutos ya ha llegado Guardia Civil y ya se ha ocupado de todo. Al final somos un pueblo en el que no había pasado, no sé si alguna vez, yo no lo recuerdo, un caso así, entonces pues claro, estamos impactados.
5: L'avís s'ha rebut a través del 112. El presumpte autor dels fets és l'exparella de la novia del detingut i la investigació continua oberta.
4: Gràcies, Lorena. Per altra banda, el jutge ha acordat la presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home que va ser detingut dimarts passat al Daia, a la província de València, acusat de matar a un altre en el transcurs d'una baralla amb armes blanques. Núria Moreno.
7: El crim es va produir, segons els primers indicis, durant una baralla, possiblement entre residents d'una nau o antiga vivenda situada als afores del nucli urbà. Com a conseqüència dels fets, van ser detingudes dues persones, una d'elles la presumpta autora de l'agressió mortal, que ha sigut posada este matí a la disposició del jutge.
4: El Partit Popular de la província de València celebrarà demà dissabte a Sueca un esmorzar al qual assistirà el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. Serà la segona vegada que el líder dels populars estarà a la comunitat des de la dimissió de Carlos Mazón i el seu reemplaçament per a Juanfran Pérez i Orca Ramón Pérez.
8: S'esperen més de 1.200 militants, un esmorzar que es produeix precisament enmig del debat al voltant del lideratge del PP valencià. El secretari general del PP, Miguel Tellado, tanca la porta ara per ara a un Congrés Autonòmic dels Populars, afirma que encara no és el moment de prendre una decisió.
9: Mire, no hay fecha para la celebración de ese congreso. Creemos que ahora lo importante es que el gobierno de la Generalitat trabaje para mejorar la vida de los valencianos, de los alicantinos, de los castelloneses y por lo tanto este es el momento de trabajar y cuando llegue el momento de las convocatorias electorales se tomarán las oportunas decisiones.
8: L'expresident Francisco Camps, que vol tornar a presidir el PP a la comunitat, ha publicat en les últimes hores una carta amb la qual insistix a recuperar esta posició. L'esmorzar de demà, per cert, comptarà així mateix amb una concentració prèvia del professorat valencià amb l'objectiu de traslladar les seues reivindicacions a Alberto Núñez Feijóo.
4: I abans d'eixe acte de demà, el Parc de Capçalera de València acull esta vesprada la trobada de Mònica Oltra amb Gabriel Rufián, un acte que s'emmarca en eixa possible candidatura unitària estatal d'Esquerres i que serà encara un dels primers actes públics d'Oltra des de la seua tornada a la primera línia. Ramon.
8: Sí, els valencianistes en principi veuen amb

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Andrea Agut.
1: Hola, què tal? Molt bona vesprada. Quan són les 2:30 del migdia, benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda, un programa en el que, bé, ens deixem portar pel foc, per la pólvora i per l'emoció. I és que Alacant ja està immersa en els dies grans de les fogueres de Sant Joan 2026, una festa que combina tradició, art, música i molta emoció en cada racó de la ciutat. Des d'ahir, dijous 18 de juny, els carrers ja vibren amb l'inici del concurs de mascletaes a la plaça de los Luceros, que cada dia a les 2 del migdia convertís el centre d'Alacant en un autèntic epicentre de la pólvora i el sentiment. I junt amb això, la planta dels monuments, l'ofrena de les flors, les rebetles nocturnes, i el compte enrere cap a la nit més esperada i sa crema del dia 24 de juny, que com no podia ser d'una altra manera, estarem per allí. Avui posem el focus en tot el que ja està passant a la ciutat i en les persones, sobretot en aquests protagonistes que fan possibles aquestes festes. De seguida els fiquem nom i donem pas a tots aquests protagonistes de la festa, però abans anem a repassar aquestes principals notícies amb la nostra companya Amparo Piqueres. Què tal? Bona vesprada.
2: Què tal, Andrea? Molt bona vesprada.
1: Una jornada que, desgraciadament, ens ha deixat una terrible última hora.
2: Bé, sí, tenim diverses últimes hores i pareix que estem contant-los tota la setmana la mateixa notícia i no és així. Un home de 38 anys ha mort assassinat a punyalades al Menarà, a la província de Castelló. El presumpte autor és un altre home de 35 anys i veí de Xilxes que ja ha sigut detingut per la Guàrdia Civil. Recordem que és el tercer assassinat d'esta setmana. Precisament el jutge ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home que va ser detingut i mai passat al Daia, acusat de matar a un altre en el transcurs d'una baralla amb armes blanques. I l'última hora que acabem de conèixer fa uns minuts és que la Policia Nacional també ha detingut a Elda, a Alacant, a tres joves acusats d'haver agredit sexualment a una dona de 25 anys en un habitatge d'esta localitat. Les detencions es van dur a terme després de la denúncia interposada el passat dia 6 per la jove, en la qual va manifestar haver sigut agredida. Van ocórrer durant les festes de moros i cristians d'Elda i la investigació trata ara de determinar el grau d'implicació dels arrestats en este episodi de violència sexual. Dos dels detinguts tenen la mateixa edat que la denunciant, és a dir, 25 anys, i el tercer en té tan sols 20. Parlarem també d'altres assumptes que no tenen que veure en la crònica de successos en el nostre informatiu, com l'acte que té previst celebrar demà el Partit Popular de la Comunitat Valenciana a Sueca, la Ribera Baixa, on estarà present el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, però abans esta vesprada el parc de capçalera de València acull la trobada de Mònica Oltra i Gabriel Rufián, un acte que s'emmarca en eixa possible candidatura unitària estatal d'Esquerres. Parlarem de l'onada de calor, dir que a partir de la setmana que ve, especialment del dimarts, s'esperen temperatures molt altes a la costera, a la ribera i a la vall d'Albaida, especialment amb més de 40 graus, dels col·les que ja han arreplegat les reivindicacions i demandes de la comunitat educativa, van a climatitzar els centres. Ajuntaments com Paterna i com Torrent, que van a invertir ells i van a climatitzar tots els centres, i d'altres assumptes que ampliarà Ramon Pérez en la brújula Comunitat Valenciana esta vesprada.
1: Doncs, companya, vos escoltem més tard i consultem també les notícies al web i anem a pujar la música per a començar a conèixer aquests protagonistes de les fogueres. Bé, perquè aquestes fogueres ja estan en la seva fase més intensa, podríem dir, des de la planta de la matinada del dia de neu i del dia 20. Les comissions omplin la ciutat d'art efímer. Este cap de setmana arriba més un dels moments més multitudinaris, l'ofrena de les flors, que va reunir a milers de festers dissabte i diumenge a partir de les 6. Així que anem a conèixer una miqueta què tal està l'ambient per allí. Allí ja tenim a Boro Peiró. Boro, què tal? Com estàs?
3: Hola, què tal?
1: Bona estrada.
3: Molt bé, molt bé. Recién aplegats a l'hotel. Estem sí. Així en el carrer. Però mira, no m'he deixat la maleta encara, però bueno, el que tocava és això. Estar així en el, a peu del canó i contar cosetes, no? Ja estem en Alacant.
1: I molta què tal,
3: calor,
1: què tal
3: sí que és veritat. Molta calor, però això és meravellós. Amb això és el que toca ara. Està un poc núvol, està un poc núvol. La gent que vindrà per ací, però bueno, dona fin de setmana de calor i ja està. Pues ja, ja anem molt d'ambient, se nota en el carrer, no? Ja se nota en el carrer, evidentment, les llums, fogueres que estan, les artilles que estan en plena planta, motos han passat per a veure Santigons i tal, que han passat per ahí per casualitat, perquè entrarem per ahí en el cotxe i ja es veu l'ambient. Va veure Santigons, que imagina que parlaràs en Paco.
1: En Paco,
3: vigente sí. Campeón, no? A defendre títol, que és el que té que fer així, en este cas, Paco Torres, perquè el diumenge sabrem ja qui és el guanyador d'aquesta secció especial, però bueno, de totes les seccions, totes les categories, però bueno, a la canya viu ambient de fogueres. Aplegant jo en el cotxe, avui no he pogut aplegar, se sentia de fondo la mascleta i tot, no? Dius, ostres, ja estem així de festa, en Alacant ja està de festa, la seva festa gran, i bueno, pues a veure què mos depara, no? Estos dies per així estarem pues tota la setmana per a contar i acostar tota la informació que mos demaneu des de València, no? I també contar a la gent des d'Alacant, evidentment, tot el que estiga passant.
1: Has pogut fer alguna ronda, segur, perquè acabes de aplegar, però no sé quan la fareu i per on començareu,
3: sobretot. Ara en seguida. Avui i demà són dies de ronda. Sí que és veritat que ja n'hi ha amics de València per ací. Està Àngel Romero, que saps que és col·laborador, evidentment, de Gente de Falles, així en València, i Àngel sí que és veritat que el que està fent és no parar de passar-nos fotos. O ara, per exemple, està passant-nos fotos d'infantils, que estan aplegant ja, i estan descarregant dels artistes totes aquestes fogueres infantils i les grans que segueixen sin separar, no? Pues, jo et dic una cosa, en els poquets que puc parar, diguem que agraïm-te un poquet que el sol ara no estiga. El sol s'ha amagat, fa un dia fabulós, però s'ha amagat el sol, i què vols que te diga, no? Per ells, per artistes que estan implantant Dale que te pego, pues no veig gens mal. Però bueno, el que estem mirant i tot el que hem estat averiguant i tot el que tenim molts amics així, que mos envien fotos, vídeos i demés, pues mira, va haver competició, ja t'he dit, va haver molta competició, segur que sí, en totes les categories, perquè això cada vegada més, que és lo bonico, no? Passa com les falles, fogueres, els artistes són protagonistes. Existeix esta festa perquè existeixen les fogueres, evidentment. La festa de les fogueres com la festa de les falles, i l'important, evidentment, en este cas, pues, són ells també, els artistes que ja estan en el carrer, que ja estan ahí plantant, i ja te dic, això va anar molt ràpid, perquè ja el diumenge ja tenim el primer dia d'ofrenda, dia de premis. Va ser dies intensos, però bueno, que nosaltres viurem com sempre. Ja estem acostumbrats, eh? Sinó que portem ja 30 anys acostant la festa de les fogueres, que vols que te diga, que ja són anys, eh?
1: Sí, i Boro, tu que has estat per totes les festes de tots els pobles, jo diria que has estat en pràcticament totes les festes de tota la Comunitat Valenciana. Breument, què diries que fa diferent a les fogueres d'Alacant? Bé, pareix que havíem de tornar a perdre a Boro Peiró, que acaba de plegar a Alacant, i sí, l'hem perdut, però...
3: Ara ja estic
1: l'hem recuperat. Així és. No sé si m'has escoltat, Boro, la pregunta.
3: Què fa diferent les fogueres a altres festes?
1: Sí, què creus que fa diferent?
3: A mi la Comunitat Valenciana m'apassiona totes les festes de la comunitat, i conforme passant l'estiu, jo és que ja agarrat per norma no anar-me'n de vacances. Jo en estiu no me'n vaig. O sigui, què passa en agost? Me'n vaig a conèixer festes de pobles. Aprofite les vacances, diguem, no, mai millor dit, per anar-te'n a conèixer més festes encara, no? Les fogueres és una festa de carrer, és una festa d'estiu, és una festa que té una similitud en les falles meravellosa, no? Perquè al final, així, l'important és... evidentment la foguera, la pólvora i la música són els, diríem, els tres estandards. Així, evidentment, té un protagonisme espectacular la vellea del foc d'Alacant, la vellea del foc infantil. Les vellers i les seues dames tenen molt de protagonisme, com les falles en València, les seues falleres majors, i és una festa molt oberta, és una festa d'aquesta combinació també de fogueres i barraques, no? Que després està el concurs de portaes, que estan els barraqueres, estan els fogueres, claro, però bueno, ja et dic, és una festa de carrer, és una festa que té aquesta similitud, no? On el principal en este cas és el foc, i és l'element que uneix evidentment a moltes festes, però esta és una festa oberta, una festa que se menja bé, té molta gastronomia, la canya que vinc de conèixer-lo, eh? No n'hi ha festa que no l'acompanyi bon menjar. Alacant és terra d'arrossos, això diu, no? Bon arròs així en Alacant, i el menjar de les bacores, que és típic, típic ahir també, sí. Postres de fer ahir coses en bacores, de fer una foguera que es diu Tot Bacores, que és de les primeres que conegui jo fa 30 anys quan t'aplegui, Tot Bacores, ahir les dones són les protagonistes importants, no? Sí. Coses molt curioses que té la festa, però ja t'he dit, és una festa molt de carrer i una festa molt de nit, eh? Però és de nit perquè també se viu, perquè fa molta calor, però per a nit també és una bona, no em dic que sigui de nit per algo mal, al revés, de nit perquè pugues eixir també i conèixer, en este cas, pues, veure les fogueres per la nit, que fa un poc menys de calor, disfrutar també de l'ambient, evidentment, gent i disfrutar d'eixa festa, perquè montes les barraques i al costat estan tots els pavillons, tot que pots visitar, que pots estar tranquil, fer-te una cerveseta, fer-te alguna cosa amb els amics, anar a saludar a gent que n'hi ha així, i una festa de germanor. En eixa, el president, David Olivares, moltes vegades se ho diu, no? Diu, en València porteu molt a gala la germanor i en Alacant també. És una cosa que així en Alacant també se porta molt. Eixa germanor entre València, Alacant i Castelló, perquè després quan apleguen els dies grans, lo bonic és que veurem així aterrissar Fallera Major de València, que en breu aplegarà així les dos falleres majors, després aplega les Cor d'Honor, aplegarà Castelló, les seues regines, evidentment, de Castelló de les festes, i és molt bonic quan ja veus a les tres juntes, no? És una de les fotos que també pues, més s'espera, no? Quan se junten les tres, sol seran luceros el primer dia que se troben, sol ser una mascleta, després ja n'hi ha dinars oficials, ja n'hi ha actes oficials que compartiran les tres, però és molt bonic quan se junta València, Alacant i Castelló. N'hi ha molta festa, tu ho has dit, Andrea, en la comunitat, però n'hi ha tres festes que són evidentment les que destaquen. En Castelló les gallates, en Alacant les fogueres, en València les falles, no? I les tres tenen la dona com a protagonista, les seues representants, no? Quan se junten les tres, majors i infantils, és molt bonic. La veritat és que és una de les fotos que sempre són boniques i que a la gent que li agrada o no li agrada la festa, igual, és motiu d'il·lusió i d'alegria, veure com les tres festes grans de la comunitat se junten, no?
1: Sí, pues mira, Boro, anem a deixar-te disfrutar i ja que parlaves de Paco Torres, anem a veure com ho està vivint,
3: Ai,
1: que jo
3: Paquito,
1: crec que...
3: jo estic, mira, proper de l'estiu jo avui.
1: Sí, no? Segur que el veuràs. Pues anem a preguntar-li com està vivint les fogueres. Clar que sí. Gràcies, Boro, tornarem a parlar prontet. Vinga, hasta ara. I com diguem, continuem amb un dels noms propis de l'art efímer, artista Paco Torres, guanyador del primer premi de la secció especial de les Fogueres 2025 amb la foguera Babel els Antigons i Sap Vanity. I este any també té molt que dir d'aixes fogueres. Paco, què tal? Bona vesprada.
4: Hola, bona vesprada, què tal?
1: No sé si estàs per allí ja, que ens ha dit Boro que estàveu propet. No sé si se haveu vist.
4: Sí, no l'ha vist encara, però sí que estem així ja, pues, pues preparant la planta d'esta nit, retocant lo que pujarem ahir, ficant pues, peces que tens que ficar a mà en les cistelles elevadores i bueno, pues adelantant un poc tot lo que és pa després que la grua pues, siga lo més ràpid possible.
1: Sí, bueno, que ens pots adelantar del teu projecte, del que veurem este any de tu per allí?
4: Bueno, lo que han tractat un poc era complicat de reinventar-se i fer algo de pues de la mateixa qualitat que l'any passat o millor, però molt diferent, no? I entonces han preparat una foguera que porta per lema Corona Terreina. I parla un poc de lo que és la lluita de poder que estem veient tots els dies en el telediari de com uns traicionen a uns altres, però sempre entre poderosos, però diguem que el que paga el pato sempre és la gent del poble, no? I entonces pues estan esos poderosos lluitant per el poder en tot el centre de la foguera i després pues està pues tots els danys col·laterals que patim de tota esta gent, no? I el que han preparat, pues, sobretot, és una composició molt diferent a la de l'any passat, en un gran remat de 360 graus, que apujarem esta vespre nit. I, bueno, tratar de reinventar-se com te dia, i sí, molt de colorit, molt diferent a lo de l'any passat, i jo penso que està agradant molt a la gent. I no, encara diguem que falta el remat final, no? Que és lo... més significatiu també de la foguera.
1: Sí. No sé si en esa foguera, en Corona Terreina, no sé si veurem cares conegudes, algun personatge conegut.
4: Home, per supòs que sí. Veurem a les grandes reines estes internacionals, com el Donald Trump, Vladimir Putin, Netanyahu... Bueno, pues estan convertits en les reines més malvades d'un poc de la història del cinema, del còmic, de pues, com és la reina de corazones, Úrsula... Bueno, pues si les reines, diguem, més roïns i més malvades, pues anem a fer una crítica forta cap a ells, no? Perquè jo crec que s'ho mereixen.
1: Sí. Bueno, Paco,
4: també volem una crítica local, no? De lo que és pues, que no permisos faltar, de les fogueres, no? Personatges d'ací d'Alacant i bueno, pues fer també un guiño a lo que és comissionados, els foguerers, pues que tinguin ahí un poquet de picant, no? De que n'hi has que hi toque de crítica.
1: Sí, perquè, bueno, Paco, com te diria, ha sigut un any important per a tu, de decisions importants, no?, a nivell professional respecte a les falles, però has decidit mantindre la teua aposta, no?, el teu treball per a les fogueres. Què representen per a tu? Què representa per a tu esta festa tan, tan especial i a nivell personal, professional?
4: Home, professionalment, pues, sempre mos ha anat molt bé, la veritat, i esperem que continuï siguent aixina. Entonces, ha sigut senzill en ese sentit de continuar, perquè no ha sigut pegar-se contra un mur com en la secció especial de València, on mos han sentit maltractats durant tot este temps. I bueno, sí que és cert, pues, que l'època de l'any, pues, canvia molt, no? És l'horatge, pues, t'afavorix lògicament per al nostre treball, i personalment és un poc com a València, vull dir que la gent, pues, mos ha tractat molt bé des del primer moment, tant en la foguera de Baver dels Antigons com en els altres treballs que han fet en Alacant durant tots aquests anys, i bueno, pues, de moment anem a continuar, no?, ahí a tope, i a veure com se dona enguany, i continuem estant il·lusionats, no?
1: Lo que, clar que sí.
4: Sí que quan te van arreant any rere d'any, pues arriba un moment que ja te fartes i dius, bueno, pues hasta si hem arribat i ja no se pot més, no? Hi ha un moment, pues, en que no pots més i tens que parar, no? Per salut mental i per el bé de tots els que t'acompanyen en el camí, és necessària a vegades, no?
1: Uh-huh. I, Paco, recordes la primera vegada que vas estar a les fogueres o alguna foguera que t'hagi marcat especialment? No sé si tindries que parlar-me d'alguna que no siga teua, clar. De quina me parlaries? Quina te va marcar especialment?
4: Home, jo crec que per a mi la foguera més representativa és Crisol. Uh-huh. Farem un homenatge a ella en un ninó de l'exposició que mos indultaren fa un parell d'anys, i jo crec que aquest tipus de remat, aquesta composició, bueno, era molt màgic, no? Això, com a treball. Jo crec que és de les fogueres que més m'ha marcat. També Vicente Martínez a París va fer una foguera que era la Reina de Corazones, i parlant de reines, era la Reina de Corazones i també era un treball extraordinari. Uh-huh.
1: Doncs, Paco, moltíssimes gràcies per contar-nos un poquet del que podrem veure de tu en aquestes fogueres, el que podrem disfrutar de tu. Ens contaves que falta aquest remat final, però estem desitjant veure cosetes. No sé si haveu publicat ja en alguna xarxa social un poquet de com va aquest treball, encara que falta aquest remat, però si podem veure-ho ja més o menys el que tenim, o haurem d'esperar algunes hores.
4: No, se van publicant moltíssimes coses, de fotografies, vídeos, de com s'apugen els remats, perquè ja han pujat parts importants de la foguera i molt atractives per al públic, sí, no? Sí. I se va publicant, les meues xarxes van a tope, i també l'amic Àngel Romero, que és un fanàtic d'això, pues, també mos té ahí a tope.
1: Pues desitjant veure en persona, si pot ser, perquè les fogueres, igual que les falles, que les gaiates, han de veure en primera persona. Corona-te, reina, i sa foguera, que este any segur que donarà molt que parlar, en la que veurem algun que altre personatge més que conegut, segur. Així que, Paco Torres, moltíssimes gràcies, com sempre, un plaer.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies.
4: Moltes gràcies, adeu.
1: I quan són exactament les 2:48, fem una xicoteta pauseta i continuem parlant de les fogueres.

pogut escoltar en esta mitjoreta, Alacant ja està completament immersa en els seus dies grans, la pólvora, la emoció, l'art al carrer i ses fogueres que aquest any tampoc defraudaran, ens ho contava Paco Torres amb esa meravellosa Corona Terreina, obra de Paco Torres que tenim que anar a visitar aquests dies a Alacant. I bé, com sempre, doncs unes festes, una de les festes més especials del Mediterrani, des de les mascletades, passant per l'Ofrena, fins a aquesta nit màgica de la crema del 24 de juny. La ciutat viu cada minut amb moltíssima intensitat, que, bueno, com ja els hem dit, i ese dia, el dia 24, estarem allí també contant-ho tot de nou. El que ha passat aquest cap de setmana que tenim per davant, el que estarà passant també i ses hores allí, i bé, com estan vivint els nostres veïns alacantins, i també farem balanç unes festes que acaben només de començar, i nosaltres pues, només podem desitjar-vos una cosa, que les gaudisquen, que les sentisquen i que les visquen com només Alacant sap fer-ho. Així que ens escoltem i seria 24 de juny amb més Comunitat Valenciana en la onda, de la mà de la nostra companya Begoña Perpinyà, que ja estarà per ací de tornada. Així que disfruten molt del cap de setmana i d'estes fogueres 2026. Moltes gràcies per escoltar-nos. Adeu.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Punt final en principi per a una setmana negra per als successos a la comunitat, perquè continuem tenint-ne. Només en les últimes hores un assassinat a Almenara, una agressió en un institut de Foios i una agressió sexual a Elda. Bona vesprada, gràcies per triar-nos en este divendres, sí, al qual però hem de parar atenció a la política a casa nostra amb dos noms propis destacats, els de Mònica Oltra i Alberto Núñez Feijo. Al control tècnic està Jordi Andrés, així que amb el seu treball també comencem.
2: Diuen que comencen en lluny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen. Perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Fogueres de Sant Joan d'Alacant, declarades d'interès turístic internacional del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
1: Un home ha mort assassinat a punyalades a Almenara. A la Plana Baixa, el presumpte autor és un altre home veí de la comarca de Xilxes que ja ha sigut detingut per la Guàrdia Civil. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
3: Un incident que ha tingut lloc després d'una baralla entre aquestes dues persones a l'entorn de la plaça de Casablanca, Almenara. La víctima havia patit una hemorràgia. L'alcaldessa d'Almenara confirmava els fets. Estíbaliz Pérez.
4: Que los dos implicados, ninguno de los dos es del municipio, que ha sido en la playa y bueno, ha acudido a la policía local a un aviso de una pelea y a los 5 minutos ya ha llegado Guardia Civil y ya se ha ocupado de todo. Al final somos un pueblo en el que no había pasado, no sé si alguna vez, yo no lo recuerdo, un caso así, entonces pues claro, estamos impactados.
3: L'avís s'ha rebut a través del 112, el presumpte autor dels fets és l'exparella de la novia del detingut i la investigació continua oberta.
1: La Policia Nacional ha detingut a Elda 3 joves acusats d'haver agredit sexualment una xica de 25 anys en una vivenda d'esta localitat, la capital del Vinalopó Mitjà. Onda Cero Elx, David Alberala.
5: Les detencions van dur a terme ahir després de la denúncia interposada el passat dia 6 per la jove que va manifestar haver sigut agredida sexualment. Dos dels detinguts tenen la mateixa edat que la denunciant. El tercer té 20 anys. Els fets van ocórrer durant les festes de moros i cristians en Delda i la investigació tracta de determinar el grau d'implicació dels arrestats en l'episodi de violència sexual.
1: S'ha decretat presó provisional per a l'home que va assassinar esta setmana un altre home en una baralla en una nau industrial abandonada a Aldaia. I presó provisional també per a l'home que amagava un cadàver a la nevera a Castelló de la Plana, encara que no per este fet, sinó per agredir sexualment l'empleada de la llar. I a més, la Guàrdia Civil ha detingut dos alumnes de l'Institut Escultor Francesc Badia de Foios, a l'Horta Nord, després d'entrar a classe amb un ganivet i un bat de beisbol. Sembla que el seu objectiu era atacar la companya que assetjava un d'ells per tractar-se d'una persona transexual. La víctima presenta ferides lleus al coll. Els dos detinguts tenen 14 i 13 anys, de manera que este últim és inimputable. La Conselleria d'Educació, l'Ajuntament de Foios i el mateix institut han emès comunicats amb els quals fan una crida a la calma, afirmen que la situació ha estat controlada en tot moment i demanen atendre només a les fonts oficials.
6: El miércoles 24 de junio, programa especial Comunidad Valenciana en la Onda desde las hogueras de Alicante. A partir de las 2:30 de la tarde estaremos en directo desde el corazón de la fiesta para acercar todo el ambiente de las hogueras de Alicante con protagonistas, actualidad y los momentos más destacados de una de las celebraciones más emblemáticas de la Comunidad Valenciana. Tradición, arte, pólvora y emoción en un programa especial desde la Plaza de los Luceros. El miércoles 24 de junio, a partir de las 2:30 de la tarde, programa especial Comunidad Valenciana en la Onda desde la Plaza de los Luceros de Alicante. Colabora Turisme Comunidad Valenciana.
1: Són les 7:24, la crònica política passa ara mateix en directe pel Parc de Capçalera de València, on està tenint lloc en estos moments un conversatori públic entre Gabriel Rufián i Mònica Oltra, que ha tornat a primera línia política, encara pendent de juí, però amb la voluntat de ser candidata de Compromís a l'Ajuntament de València, un acte este que s'emmarca en eixa possible candidatura unitària estatal d'esquerres i que ha començat fa escassos minuts, encara que ni Oltra Sinatra ni Rufián estan encara a l'escenari d'este acte que està tenint lloc al Parc de Capçalera de València. Així que quedem molt pendents, com pendents també estem de demà dissabte a Sueca, a la Ribera Baixa. El PP de la província de València celebrarà ahir un esmorzar al qual assistirà el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. Serà la segona vegada que el líder dels populars estarà a la comunitat des de la dimissió de Carlos Mazón i el seu reemplaçament per Juan Fran Pérez Llorca. Un esmorzar que es produeix precisament, o que es produirà, enmig del debat al voltant del lideratge del PP valencià. El seu secretari general del PP, Miguel Tellado, tanca la porta ara per ara a un congrés autonòmic dels populars. Afirma que encara no és el moment de prendre una decisió.
7: Mire, no hay fecha para la celebración de ese congreso. Creemos que ahora lo importante es que el gobierno de la Generalitat trabaje para mejorar la vida de los valencianos, de los alicantinos, de los castellonenses, y por lo tanto este es el momento de trabajar, y cuando llegue el momento de las convocatorias electorales se tomarán las oportunas decisiones.
1: Una de les àrees de la ciutat de València afectades per la Dana, la pedania de la Torre, ha tornat a ser escenari avui, en este cas concret, d'una prova pilot d'inundació a la zona. Podem parlar amb Anna Safont, ella és agent de la policia local de la ciutat i, a més, project manager de la secció de projectes europeus del cos municipal. Anna, bona vesprada.
8: Bona vesprada, Ramon, què tal, com va?
1: Com ha anat la prova pilot d'avui? Anna, quin primer balanç podem fer?
8: Sí, doncs estem molt contents per aquesta prova. Hem pogut posar en marxa diferents ferramentes desenvolupades per el projecte LIPRO. El projecte és una iniciativa financiada per la Unió Europea en la gestió d'emergències. El que volíem testejar era una sèrie de ferramentes per a millorar la nostra labor en emergències. I el primer balanç ha sigut totalment positiu. Tot i això, que ha sigut una prova, així tot com estava plantejat.
1: Explica'ns més concretament, Anna, de què es tracta este projecte LIDPRO.
8: Sí, LIDPRO, com us he dit abans, el seu objectiu és millorar la gestió d'emergències mitjançant l'ús de tecnologies avançades, sobretot la intel·ligència artificial. I l'objectiu de LIDPRO és facilitar tant la coordinació entre els diferents organismes que poden treballar en una emergència i també com a l'ajuda de decisions i en temps real dels objectius que es vagin marcant.
1: I què és això d'un agermanament entre els ajuntaments de València i de París pel que fa a les emergències? Què és això?
8: Sí, doncs, quan començàrem amb aquest projecte, com havíem passat l'episodi de la Dana a València, des de l'Ajuntament de València estàvem molt interessats en contactar amb l'Ajuntament de París, perquè ells tenien una llarga experiència en gestió d'emergències com la nostra, i farem una bilateral amb ells per a veure un poc una propostes de millora que podíem introduir així al nostre ajuntament. Varem vindre així durant la conferència internacional que va tindre lloc el dia 18 i també han estat d'observadors en la nostra prova pilot.
1: La prova pilot d'avui a la Torre, Anna, jo crec que ha incorporat algunes novetats respecte al simulacre que tinguereu en novembre. Per exemple, avui heu desallotjat el Col·legi Padre Manjón, no?
8: Exacte. Avui, més que com ja havíem testejat en Bombers la proposta de simulacre, avui el que volíem provar són les nostres ferramentes desenvolupades al projecte. Les càmeres instal·lades en tota la zona de entorn al col·legi,
1: sí.
8: Els drons també de les nostres unitats, sistemes de geolocalització de les diferents patrulles. Hem testejat en temps real la recerca de dues persones que en esa, com bé has dit, evacuació del col·le, s'havien perdut dues persones i les hem pogut trobar amb una càmera tèrmica i també amb una descripció física mitjançant els drons.
1: I el balanç és positiu, mencionaves abans, no?
8: Sí, exacte, hem pogut. Així tot bé, les ferramentes d'habitat que han millorat moltíssimament la coordinació tant amb Bombers de València com Creu Roja, que estaven també allí, i ha sigut facilitar tota l'evacuació i totes les diferents fases del projecte.
1: És una de les derivades més, podríem dir, de la DANA. Anna Safont és agent de la Policia Local de València, és també project manager de la secció de projectes europeus del cos de policia municipal. Gràcies, Anna, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
8: Gràcies a vosaltres per contactar.
1: Demà dissabte és el Dia Mundial del Refugiat, que deixa històries en primera persona com la de Siaka. Siaka viu a València des de fa 22 anys després d'abandonar Mali a la recerca d'oportunitats econòmiques. Va travessar Algèria i el Marroc fins a la tanca de Ceuta, que hagué de votar per arribar ací. Siaka, transcorregut tot este temps, és ara voluntari de Creu Roja, col·labora amb ells com a intèrpret i, a més, és professor en una associació de malians a València. És la seva manera, diu ell mateix, de tornar a la societat tota l'ajuda i tota la gratitud que ha trobat ací.
9: Cuando lo vi, digo, bueno, esa es una oportunidad, ¿no?, de ayudar. Puesto que me han ayudado en su momento, que lo necesitaba, la gente que me han ayudado hasta ahora, realmente no se me olvida, ¿no? Una persona que no te conoce de nada y que te ve y se ofrece en ayudarte, para mí es un acto muy importante.
1: I ara sí que sí, tot enllestit ja per als dies grans, els dies centrals de les fogueres d'Alacant d'enguany, enguany fins i tot amb una comissió més que l'any passat, Pepe Requena.
10: Por tanto, tenemos 92 hogueras adultas y otras 92 infantiles que, sumadas a las oficiales, hacen un total de 184 monumentos. 12 de ellos son de categoría especial y se pueden recorrer en un autobús gratuito que funcionará entre mañana y el día 24. Por cierto, que ya mañana el jurado visitará las hogueras infantiles y el domingo será el turno de las adultas. Va a ser un fin de semana donde se puede decir que no cabrá un alfiler. Cristina Cutanda, concejala de fiestas.
11: Estamos en lleno técnico. Se han duplicado esas búsquedas, ¿no?, para venir a la ciudad de Alicante en estos días de hogueras, y aquellos que se desplazan desde la provincia también los acogeremos con los brazos abiertos.
10: Si bien es verdad que coincidirá con el pico de la ola de calor que está anunciada, pero para refrescarse también están las playas a tiro de piedra. En las Mascletas tendremos pirotecnias de primera línea como Alto Palancia, fuegos artificiales del Mediterráneo, Hermanos Fernández, pero hay gran interés en la del lunes, a ver qué propone Pibierzo, la pirotecnia leonesa que participa por primera vez en Alicante y que también disparará la palmera anunciadora de la crema. Por tanto, son 6 días de música, arte, pólvora, verbenas, desfiles y de catar la típica coca antoñina y bacores.
1: Esports amb Eduardo Esteve. Bona vesprada, Edu.
12: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
1: Però amb males notícies, almenys la derrota de les últimes hores del València Bàsquet, que encara deixa ixe mal sabor de boca, no?
12: Sí, com dius, encara amb el ressò de la derrota del València Bàsquet al primer partit de la Lliga ACB davant el Barça, va reconèixer Pedro Martínez que l'encontre no deveria haver arribat a la pròrroga.
13: Jo crec que, evidentment, sempre en un partit hi ha accions que són a millorar, que te'n recordes, sobretot quan surt quan acabes perdent, però, bueno, hem de donar també valor al rival, que ha estat molt encertat, ha tirat molt bé de tres punts. Nosaltres hem començat el partit molt bé, però després hem tingut problemes amb defensius.
12: Recordem que el segon partit serà demà al mateix escenari, el Rochalena, a partir de les 8 de la vesprada. Pel que fa al València, quines són les novetats al mercat? Víctor Diu, bona vesprada.
14: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Noms propis al mercat pel que fa a possibles eixides. Jesús Vázquez, el Faro de Vigo, apunta a una oferta del Celta de Vigo de 4 milions d'euros més Unai Núñez o Manu Sánchez a triar entre un dels dos futbolistes. Però, en principi, el València no vol desprendre's del lateral esquerre, que esta temporada ha alternat aquesta posició amb José Luis Gaya. Volen que siga un jugador important de cara a la pròxima temporada. I també pendents de les incorporacions de Sato, de Menier i de Guido, que són tres operacions que estan en marxa damunt la taula i que Ron Gurley voldria atendre tancades abans de l'inici de pretemporada, que recordem serà el proper dia 2 de juliol.
12: Gràcies, Víctor. A més, el Castelló tanca el seu primer fitxatge. Víctor Fran, bona vesprada.
15: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. En una setmana profitosa per als blanquinegres, que dies després d'anunciar la renovació de Pablo Hernández fins a l'any 2029 i han fet lo propi amb el primer fitxatge de cara a la propera temporada amb l'arribada d'Álvaro Martín, futbolista que arriba procedent de l'Andorra de la segona divisió, mig apunta que se convertís així en el primer reforç per a la propera campanya del Club Deportivo Castellón.
12: Gràcies, Víctor. L'Elx ja sap quan arrencarà. Felipe Canales, bona vesprada.
16: Buena vesprada, Edu. El Elche de Martín Anselmi ya tiene fecha para el inicio de la pretemporada, el miércoles 1 de julio. Además, habrá un stage, una mini concentración en agosto del 3 al 8 en Algorfa, concretamente en la finca Resort, donde ya se ha alojado temporadas anteriores el equipo franjiverde. Se están perfilando los amistosos. El último de ellos será el Festa de Elche, el clásico trofeo veraniego del Elche, una semana antes del inicio liguero.
17: Gracias, Felipe. Pel que fa al Hércules, ha renovado Javi Jiménez. David Esteve, buena esprada.
18: Buena esprada, el Hércules ha hecho oficial la renovación de Javi Jiménez para las próximas dos temporadas, una operación que tenía encarrilada desde hacía bastante tiempo. De esta forma, el conjunto alicantino se centra ahora en la renovación de Nico Espinosa, también una prioridad que el canterano continúe una vez que Javi Jiménez ha firmado, como decimos, hasta junio de 2028.
17: Gracias, David. Això és el que hi ha al món de l'esport, Ramon.
1: Perfecte, Edu. Molt bon cap de setmana.
17: Igualment, adeu.
1: A l'oratge, molta atenció i també molta precaució amb la calor que ve, Núria Moreno.
3: De fet, no es descarta que les temperatures entre el dilluns i el divendres puguen ser de rècord des d'almenys l'any 1950. Pujaran les temperatures, sí, com estos dies, ja amb registres més típics de meitat del mes de juliol, però no de manera desbocada, segons José Ángel Núñez, responsable de l'AEMET en la Comunitat Valenciana.
19: No se van a disparar, no vamos a tener temperaturas en el litoral de 38 o 40 grados, porque no es una situación de vientos de poniente, es una situación de estabilidad. Van a soplar brisas a medio día, pero a cambio 32 grados en el litoral, por ejemplo, pues que son los previstos a partir del domingo con brisas, sí que va a dar sensación de bochorno.
3: En el cas de les temperatures mínimes, preveu que seran d'entre 23 i 25 graus amb nits tropicals i fins i tot alguna nit tòrrida o molt adversa.
19: Ya llevamos varios días con noches tropicales mínimas que no bajan de 20, pero sí que vamos a estar ya en valores que, pues bueno, de estos típicos de pleno verano, que ya es difícil conciliar el sueño, 23, 24 horas de temperatura mínima y 32, 33 grados a mediodía en el litoral, son temperaturas desde luego muy altas.
3: Coincideix este episodi de calor amb l'inici de l'estiu este diumenge i amb els dies centrals de Sant Joan. És probable, segons l'AEMET, que enguany de nou se supera el rècord de temperatures i siguen els més càlids des que hi ha registres.
1: Així està la Comunitat Valenciana, 19 de juny de 2026. Continua la ràdio en directe, continua la brújula a Onda Cero. Bona vesprada i molt bon cap de setmana.
20: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
21: ¿Sabes qué es Agenda 365? En agenda365.es tienes la agenda más completa y actualizada a tu disposición. Cartelera de cine, música, teatro, exposiciones.
22: Tú eliges.
21: Agenda Kids, guía de restaurantes, eventos en streaming y momentos inolvidables. Consulta toda la información de la comarca de la Safor a través de nuestro completo buscador o selecciona un lugar para ver su programación completa.
22: ¿Todo?
21: A solo un clic de distancia. Entra en agenda365.es y no te pierdas nada.
22: Y no te pierdas nada.
23: Comienza la nueva temporada en EBM Muebles. Dale a tu hogar ese toque especial con sofás, dormitorios, comedores y artículos de decoración que harán brillar cada rincón. EBM Muebles, tu casa, tu estilo, tu mejor elección. Te esperamos en nuestras tiendas de Daimús y Grau de Gandía. EBM Muebles, vive la nueva temporada con estilo y confort.
24: ¿Necesitas vender o comprar oro o joyas al mejor precio del mercado? Trisema Joyeros es la primera compraventa que abrió en Gandía hace 15 años. La seriedad y nuestros clientes satisfechos es nuestra mejor tarjeta de presentación. Fabricamos la joya que usted desee. Pagamos al contado. ¡Compruébelo! Trisema Joyeros. Pasaje Brumel, esquina La Delicada de Gandía.
0: sin duda, un lugar diferente para tus comidas. En el Paseo Rosa de Svens número 10 del Grau de Gandía se encuentra Pizzería Volare. Te ofrecemos una amplísima carta para celíacos, tanto en pastas como en pizzas al horno de leña. En Pizzería Volare también disponemos de una variada carta de carnes, pescados, pastas, pizzas y postres caseros. Pizzería Volare. Abrimos todos los días. Fácil aparcamiento. Opciones veganas. Paseo Rosa de Svens número 10, Grau de Gandía. Teléfono 96284-2893.